grandes por me nos se esporren, me conformo a mirar-me.

Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Atenció a afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Atenció a afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: L'estil mediterrani. Amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: atenció a afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Atenció a afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. El projecte Son Aurora celebra una nova edició a Lloret de Mar amb la ciència com a eix central. El proper dissabte tindrà lloc la Fira Femenina de la Ciència i la Tecnologia amb dones científiques i alumnes del Coll i Rodés que presentaran experiments i treballs per fer la ciència més accessible. L'objectiu és fomentar vocacions STEAM entre nenes i joves. Donem pas a la Maite Rodríguez de l'Associació de Dones l'Aurora que organitza la fira.
4: Que vegin que hi ha exemples propers, no d'aquests les grans científiques que surten als mitjans, sinó d'aquí, la dona, la veïna del costat, la filla d'un amic, la cosina, que s'estan dedicant a això, s'estan dedicant a aquesta professió. I això és bo, que les joves ho vegin i que diguin, ei, no tinc barreres, si m'agrada i vull, puc fer-ho.
3: Donen veu a dones que són Aurora i també són STEAM, com per exemple la Sandra Soliguer, arquitecta i professora.
5: Jo vaig estudiar arquitectura perquè m'agradava combinar la part científica amb la part artística i era la carrera que ho tenia tot. Fèiem des de mates i física fins a filosofia i història de l'art i de l'arquitectura. A mi em va encantar. De fet, la recomano sempre que algú no sap què estudiar, dic fes arquitectura i després ja té molts camins oberts, després ja decidiràs què fas, perquè t'enriqueix moltíssim. Després d'uns anys d'estar fent d'arquitecte, em vaig dedicar a la docència, perquè també era una de les altres coses que m'agradava. Vaig provar sort i em va encantar. De fet, és el que realment m'agrada fer. I des de la docència he fet molts projectes STEM amb els alumnes, de construir, de pensar, idear i després arribar a construir. I el que més m'agrada de tot i amb el que més gaudeixo és veure com construeixen coneixement, és a dir, ajudar a construir coneixement a tots els adolescents. Això m'enriqueix moltíssim i m'encanta.
3: Coneguem una altra d'aquestes dones que són exemplars, és la Marta Macià, llicenciada per la Universitat Politècnica de Madrid i que compta amb una trajectòria de 30 anys com a professora a l'Escola Agrària de Santa Coloma de Farners, on també exerceix com a cap d'estudis des de fa més de dues dècades. L'escoltem.
6: Soc la Marta Macià i soc enginyera forestal. Què m'ha aportat la meva feina? Doncs la meva feina m'ha permès apropar-me a la natura a través del coneixement de les dinàmiques dels boscos, però també, sobretot des de l'etnobotànica, que és la ciència que estudia les relacions que hi ha entre les persones i les plantes. O sigui, combina biologia i antropologia. Com? Doncs va documentant coneixements tradicionals sobre usos alimentaris, medicinals o artesanals o culturals de les plantes. I això és el que a mi m'ha portat molta, molta felicitat, aquests coneixements. Bueno, potser també us pregunteu què té a veure la enginyeria amb els boscos. Doncs els enginyers forestals ens encarreguem de preservar els boscos i la biodiversitat. Com? Doncs defensant-los d'amenaces com ara els incendis forestals, o l'erosió, o atacs de plagues i malures. Bueno, si encara esteu dubtant de si us voleu dedicar a la ciència, us recomano que escolteu amb atenció aquestes paraules de l'etnobotànic francès François Couplan, que va dir: podem protegir només allò que estimem. Estimem només el que coneixem i coneixem tan sols allò que fem servir. Així que, si encara esteu dubtant, jo us animo a que estudieu alguna ciència, que segur que el coneixement us aportarà molta felicitat.
3: A més de la fira de dissabte, l'Aurora també organitza una exposició sobre dones científiques lloretenques a la biblioteca.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.
0: Nova Ràdio Lloret,

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Atenció a afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. La companyia La Fatal presenta aquest dissabte a Lloret de Mar Visila, un espectacle que parteix d'una llegenda de l'illa africana de Bioko per reflexionar sobre les conseqüències de l'apropiació cultural i religiosa. L'obra, que es basa en fets reals ocorreguts als anys 60 del segle passat, se centra en l'escultura de la Verge Maria de Visila, considerada la primera verge negra. Una de les autores, Amada Bokesa, explica que la proposta escènica posa el focus en una figura pròpia d'aquesta cultura africana, la qual és reinterpretada i transformada fins a convertir-se en una icona cristiana.
4: Visila és una història d'apropiació i a través dels personatges de Visila i de Modest Janeca va ser l'escultor que va fer i va erigir la primera escultura de Visila, que era un home català. A través d'aquests dos personatges i de les nostres pròpies identitats, doncs pretenem posar-ho sobre la taula i adonar-nos dels processos i de les coses que passen quan assolim i donem per fet que una figura és nostra quan no ho és, saps? I les conseqüències que això pot tenir.
3: La companyia utilitza aquesta història per obrir una reflexió sobre les conseqüències d'apropiar-se d'allò que no ens pertany i convidar el públic a qüestionar els processos de construcció cultural i religiosa, tot plegat amb un llenguatge adreçat als joves. Ho explica un altre dels autors, Arnau Aiguabella.
5: Tot i que nosaltres parlem d'un fet històric del passat, aquests processos de apropiar-nos de tot allò que potser no ens pertany, doncs crec que ressona bastant també en el present. En tenim molts exemples. Es parla molt, per exemple, de l'apropiació cultural i com que nosaltres també ens hi reflectim en certa manera, crec que pot interessar molt en el públic jove. A part, utilitzem un llenguatge bastant fresc, bastant nou i bastant divertit que pot agradar.
3: Visila representa aquest dissabte en el Teatre de Lloret de Mar a partir de les 8 del vespre. Compta amb el suport del Festival Zeta per la creació escènica jove.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs. Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Atenció a afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. El projecte Son Aurora celebra una nova edició a Lloret de Mar amb la ciència com a eix central. El proper dissabte tindrà lloc la Fira Femenina de la Ciència i la Tecnologia amb dones científiques i alumnes del Coll i Rodés que presentaran experiments i treballs per fer la ciència més accessible. L'objectiu és fomentar vocacions STEAM entre nenes i joves. Donem pas a la Maite Rodríguez de l'Associació de Dones l'Aurora que organitza la fira.
4: Que vegin que hi ha exemples propers, no d'aquests aquestes grans científiques que surten als mitjans, sinó d'aquí, la dona, la veïna del costat, la filla d'un amic, la cosina, que s'estan dedicant a això, s'estan dedicant a aquesta professió. I això és bo, que les joves ho vegin i que diguin, ei, no tinc barreres, si m'agrada i vull, puc fer-ho.
3: Donen veu a dones que són Aurora i també són STEAM, com per exemple la Sandra Soliguer, arquitecta i professora.
5: Jo vaig estudiar arquitectura perquè m'agradava combinar la part científica amb la part artística i era la carrera que ho tenia tot. Fèiem des de mates i física fins a filosofia i història de l'art i de l'arquitectura. A mi em va encantar. De fet, la recomano sempre que algú no sap què estudiar, dic fes arquitectura i després ja té molts camins oberts, després ja decidiràs què fas, perquè t'enriqueix moltíssim. Després d'uns anys d'estar fent d'arquitecte, em vaig dedicar a la docència, perquè també era una de les altres coses que m'agradava. Vaig provar sort i em va encantar. De fet, és el que realment m'agrada fer. I dins de la docència he fet molts projectes STEM amb els alumnes, de construir, de pensar, idear i després arribar a construir. I el que més m'agrada de tot i amb el que més gaudeixo és veure com construeixen coneixement, és a dir, ajudar a construir coneixement a tots els adolescents. Això m'enriqueix moltíssim i m'encanta.
3: Coneguem una altra d'aquestes dones que són exemplars, és la Marta Macià, llicenciada per la Universitat Politècnica de Madrid i que compta amb una trajectòria de 30 anys com a professora a l'Escola Agrària de Santa Coloma de Farners, on també exerceix com a cap d'estudis des de fa més de dues dècades. L'escoltem.
6: Soc la Marta Macià i soc enginyera forestal. Què m'ha aportat la meva feina? Doncs la meva feina m'ha permès apropar-me a la natura a través del coneixement de les dinàmiques dels boscos, però també, sobretot des de l'etnobotànica, que és la ciència que estudia les relacions que hi ha entre les persones i les plantes. O sigui, combina biologia i antropologia. Com? Doncs va documentant coneixements tradicionals sobre usos alimentaris, medicinals o artesanals o culturals de les plantes. I això és el que a mi m'ha portat molta felicitats, aquests coneixements. Bueno, potser també us pregunteu què té a veure la enginyeria amb els boscos. Doncs els enginyers forestals ens encarreguem de preservar els boscos i la biodiversitat. Com? Doncs defensant-los d'amenaces com ara els incendis forestals, o l'erosió, o atacs de plagues i malures. Bueno, si encara esteu dubtant de si us voleu dedicar a la ciència, us recomano que escolteu amb atenció aquestes paraules de l'etnobotànic francès François Couplan, que va dir: podem protegir només allò que estimem. Estimem només el que coneixem i coneixem tan sols allò que fem servir. Així que, si encara esteu dubtant, jo us animo a que estudieu alguna ciència, que segur que el coneixement us aportarà molta felicitat.
3: A més de la fira de dissabte, l'Aurora també organitza una exposició sobre dones científiques lloretenques a la biblioteca.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Ara que estem sentint

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: aquí.
1: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Atenció a afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Emoció de primer nivell aquest cap de setmana per al Club Hoquei Lloret. L'equip juga l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei estatal aquí a casa i també el títol de campió de l'Hoquei Lliga Plata en la última jornada que es presenta decisiva. El conjunt lloretenc depèn d'ell mateix per assolir el doble objectiu. Una victòria aquest dissabte davant del Mataró certificaria tant l'ascens com el campionat de Lliga. En cas d'empat o derrota, els de la Selva haurien d'esperar una punxada del Manlleu, que és el segon classificat, a només un punt de distància. El tècnic de Lloret, Manel Díez, afirma que estan preparats per aquesta final decisiva.
4: Arribem preparats. La veritat és que els dos partits que hem tingut per arribar fins aquí, per posar-nos primer i depèn de nosaltres, han sigut molt exigents. Pensem que hem acabat la Lliga jugant amb els quatre equips que estaven reunits a la part de dalt i la veritat és que hem fet un empat i dues victòries. I la veritat que això ens ha donat molta moral i molta confiança. I el fet de poder-nos jugar l'ascens depèn de nosaltres i a casa és un fet molt important per nosaltres.
3: A davant tindran doncs un rival ofensivament molt perillós com és el Mataró.
4: El Mataró, en principi de Lliga, parlant la gent que ja entenem, dèiem que tenien potser els millors jugadors de la categoria. Era un equip que individualment juga molt bé, té jugadors molt, molt perillosos. No en va, té els dos màxims golejadors de l'Hoquei Lliga, i de set d'Hoquei Plata estan al seu equip, que són l'Oriol Llenes i el Maig Puigverd. És un equip que és el màxim golejador de carrer de la Lliga, per tant és un equip que ofensivament és molt, molt perillós.
3: El partit es disputa aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda en el Pavelló Municipal d'Esports, on el club espera omplir les grades per enquenyar l'equip cap a una jornada històrica.
4: Contra el Manlleu, la veritat que va ser un partit que a nosaltres ens va agradar molt perquè les dues aficions van animar moltíssim, estava molt ple. A veure, el partit que tothom havia esperat, que era jugar amb el liderat, i va ser sobre, però és que inclús ens va sorprendre perquè quan vam anar a Vic hi havia un racó de gent que s'havia desplaçat amb autobús, que és una cosa molt, molt, molt anecdòtica en el hoquei, i més amb un Barça-Madrid allà ondejant, que el futbol treu moltes coses, i la veritat que es van comportar superbé i esperem i desitgem que el pavelló s'ompleni i que es pugui donar aquest impuls necessari per acabar de rematar la feina.
3: L'objectiu és clar, tornar l'hoquei lloretenc a la màxima categoria. La resposta, aquest dissabte a les 5 de la tarda al pavelló.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Atenció, afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.

0: Atenció a afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.

Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.

0: Atenció a afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Un estudi detecta 50 persones amb solitud no desitjada a Lloret de Mar després d'analitzar la situació de veïns que tenen més de 70 anys tant al centre com a les urbanitzacions. El projecte, que rep el nom de Compartim, l'impulsa el Casant de la Gent Gran amb la Fundació Espronis i compta amb la col·laboració dels serveis socials de l'Ajuntament. Escoltem el regidor Alejandro Pérez.
4: Era molt necessari perquè nosaltres teníem clar que volíem treballar la solitud no desitjada de la nostra gent gran, però havíem d'analitzar quina era la necessitat que hi havia i realment doncs, nosaltres treballem molt amb la nostra gent gran, però hi ha persones que no arriben al casal de la gent gran, que no arriben, diguem, a l'administració pública i havien de saber què és el que estava passant i com ho podíem revertir aquesta situació.
3: L'estudi que s'ha presentat aquest dilluns s'ha realitzat a través d'enquestes telefòniques i de visites domiciliàries. El centre de Lloret es va contactar amb 500 persones, de les quals la meitat va respondre i 130 viuen soles. D'aquestes, una de cada quatre pateixen solitud no desitjada. A les urbanitzacions es va contactar amb unes 200 persones amb 150 respostes i 89 de les quals viuen soles. En aquest cas, s'han detectat 15 de solitud no desitjada. En conjunt, la part analitzada de l'estudi situa en 50 persones els casos que, com diem, s'han detectat aquí a Lloret. Donem pas a Francesc Durà, gerent d'Espronis.
5: En aquestes primeres tocades parlen de 50 casos. Cada cas és un món. Aleshores, clar que, evidentment, que quan obres la porta, quan vols veure que hi ha en una determinada problemàtica social, no saps ben bé què trobaràs al darrere. I quan l'obres, després no pots tirar enrere. Per tant, l'Ajuntament sé que tenen la voluntat clara de que això tingui continuïtat, d'atendre bé aquestes persones, per tant, hi ha un cert grau de valentia i de responsabilitat respecte al benestar de la societat de Lloret.
3: A partir d'ara, els serveis socials analitzaran els 50 casos detectats per activar mesures personalitzades. Entre les propostes que fa el programa hi ha la creació de grups de conversa i d'acompanyament, l'orientació sobre recursos socials i informació sobre les activitats que du a terme el casal de la gent gran. El programa Compartim, presentat a finals de l'any passat, té com a objectiu detectar situacions de soledat, facilitar la participació social de la gent gran i també implicar entitats, serveis i comerços en l'acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.
1: I've done 2 a.m. arguing with someone else's doubts, trying to unravel hesitations that aren't mine to figure out. Left that version of love at her door. Skepticism ain't sexy to me anymore. I've done ruining moments alone with my friends, 'cause I've been texting about problems that never seem to end. I don't wanna be a question like before. Skepticism ain't sexy to me anymore.

0: atenció a afició del Club Hoquei Lloret. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports, arriba el partit més important de la temporada. Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Mataró. En joc, el campionat de l'Hoquei Plata i l'ascens directe a l'Hoquei Lliga. L'equip necessita tot el suport de l'afició en un dia històric. Omplim el pavelló i portem l'equip cap a la victòria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, tots amb el Club Hoquei Lloret. Ho tenim a tocar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Aquest dimarts ha obert les portes a la Casa de la Cultura una exposició que posa en valor la història de les famílies hoteleres i el seu paper en la transformació de Lloret de Mar amb una destinació turística de referència. Estem parlant del Rigat, Rosamar, de la Mar, Santa Marta, Annabel, Chainé, Acapulco, Guitar, Cleopatra i l'Atzure de la cadena Actop. L'exposició l'ha elaborat l'Arxiu Municipal de Lloret. Donem pas al seu portaveu, Quim Davant.
4: És una iniciativa que va néixer a partir de la proposta de la Comissió Científica del Seminari Arxius i Turisme i que s'inscriu plenament en la temàtica central d'aquesta segona edició del seminari, no? I que se li va atorgar el títol dels allotjaments turístics de la pensió familiar al Resort Internacional. Per tant, aquesta exposició Hotels de Memòria no s'ha d'entendre com un element aïllat, sinó més aviat com una peça que dialoga directament amb els continguts del seminari, no? És de fet un complement natural o una extensió del seminari, podríem dir. L'exposició té com a objectiu reconèixer, preservar i difondre el paper fonamental que han tingut les famílies hoteleres en la construcció del Lloret de Mar que avui coneixem, no? A través de fotografies, de documents, d'objectes i de testimonis, doncs, s'ha construït un relat col·lectiu que posa en valor l'esforç de diverses generacions que han contribuït, doncs, de forma decisiva al desenvolupament econòmic, social i turístic del nostre municipi. I al mateix temps, doncs, la mostra, doncs, subratlla la importància dels fons documentals com una eina, diguem, imprescindible per preservar la memòria i per reconstruir amb rigor el nostre passat, no?
3: La mostra inclou tot tipus de documents, fotografies i també obsequis que els viatgers van regalar a les famílies hoteleres. Una de les parts més destacades és el recull d'anècdotes i curiositats vinculades en els establiments de Lloret. Coneguem, doncs, una anècdota de l'Acapulco de la mà de Damià Font.
5: A casa sempre els avis m'havien explicat des dels orígens de Cal Onclet, de la pensió del carrer Riera, com d'aquí, en l'any 70, es va construir el primer bloc, diguéssim, de l'hotel, i llavors em diuen que, clar, als 70-72, com va fer-se l'ampliació, els treballadors que venien de fora, la majoria venien de Cullar de Baza, de Granada, i també del municipi de Priego de Córdoba, i vivíem, o sigui, a la part de l'àtic del que era la família, o sigui, els meus avis, amb els meus tiets, amb els meus pares, amb els fills i tot, i també els treballadors compartíem aquest espai a la zona de l'àtic de l'hotel. Llavors sí que realment era un punt de convivència molt important.
3: Per la seva banda, Maite Garriga ha explicat que el primer establiment hoteler de la família va ser La Palmera.
6: L'any 1960, el meu avi, juntament amb quatre altres socis, van comprar la fàbrica tèxtil Sairol, que ja estava en desús, per l'import d'un milió i mig de pessetes, i allà hi van fer l'hotel La Palmera.
3: L'exposició Hotels en Memòria, instal·lada a la Casa de la Cultura, és una iniciativa que va néixer a partir del Seminari Arxius i Turisme. Es pot visitar fins a finals de mes, com diem, a la Casa de la Cultura.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret,

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La companyia La Fatal presenta aquest dissabte Lloret de Mar Visila, un espectacle que parteix d'una llegenda de l'illa africana de Bioko per reflexionar sobre les conseqüències de l'apropiació cultural i religiosa. L'obra, que es basa en fets reals ocorreguts als anys 60 del segle passat, se centra en l'escultura de la Verge Maria de Visila, considerada la primera verge negra. Una de les autores, Amada Bokesa, explica que la proposta escènica posa el focus en una figura pròpia d'aquesta cultura africana, la qual és reinterpretada i transformada fins a convertir-se en una icona cristiana.
3: Visila és una història d'apropiació i a través dels personatges de Visila i de Modest Janeca va ser l'escultor que va fer i va erigir la primera escultura de Visila, que era un home català. A través d'aquests dos personatges i de les nostres pròpies identitats, doncs pretenem posar-ho sobre la taula i adonar-nos dels processos i de les coses que passen quan assolim i donem per fet que una figura és nostra quan no ho és, saps? I les conseqüències que això pot tenir.
2: La companyia utilitza aquesta història per obrir una reflexió sobre les conseqüències d'apropiar-se d'allò que no ens pertany i convidar el públic a qüestionar els processos de construcció cultural i religiosa, tot plegat amb un llenguatge adreçat als joves. Ho explica un altre dels autors, Arnau Aiguabella.
4: Tot i que nosaltres parlem d'un fet històric del passat, aquests processos d'apropiar-nos de tot allò que potser no ens pertany, doncs crec que ressona bastant també en el present. En tenim molts exemples. Es parla molt, per exemple, de l'apropiació cultural i com que nosaltres també ens hi reflectim en certa manera, crec que pot interessar molt en el públic jove. A part, utilitzem un llenguatge bastant fresc, bastant nou i bastant divertit que pot agradar.
2: Visila representa aquest dissabte en el Teatre de Lloret de Mar a partir de les 8 del vespre. Compta amb el suport del Festival Zeta per la creació escènica jove.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Welcome to Mediterranean Life. Cali, mucho cervecita, un poquito de siesta y fiesta.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Carey. Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Sentim passió per la música. Per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou. És la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Emoció de primer nivell aquest cap de setmana per al Club Hoquei Lloret. L'equip juga l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei estatal aquí a casa i també el títol de campió de l'Hoquei Lliga Plata en l'última jornada que es presenta decisiva. El conjunt lloretenc depèn d'ell mateix per assolir el doble objectiu. Una victòria aquest dissabte davant del Mataró certificaria tant l'ascens com el campionat de Lliga. En cas d'empat o derrota, els de la Selva haurien d'esperar una punxada del Manlleu, que és el segon classificat, a només un punt de distància. El tècnic de Lloret, Manel Díez, afirma que estan preparats per aquesta final decisiva.
3: Arribem preparats. La veritat és que els dos partits que hem tingut per arribar fins aquí, per posar-nos primer i depèn de nosaltres, han sigut molt exigents. Pensem que hem acabat la Lliga jugant amb els quatre equips que estaven reunits a la part de dalt i la veritat és que hem fet un empat i dues victòries. I la veritat que això ens ha donat molta moral i molta confiança. I el fet de poder-nos jugar l'ascens, depèn de nosaltres, i a casa, és un fet molt important per nosaltres.
2: A davant tindran doncs, un rival ofensivament molt perillós, com és el Mataró.
3: El Mataró, en principi de Lliga, parlant la gent que ja entenem, dèiem que tenien potser els millors jugadors de la categoria. Era un equip que individualment juga molt bé, té jugadors molt, molt perillosos, no en va, té els dos màxims golejadors de l'Hoquei Lliga, i de ser d'Hoquei Plata estan al seu equip, que són a l'Oriol Llenes i el Maig Puigverd. És un equip que és el màxim golejador de carrer de la Lliga, per tant, és un equip que ofensivament és molt, molt perillós.
2: El partit es disputa aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda en el pavelló municipal d'esports, on el club espera omplir les grades per enquenyar l'equip cap a una jornada històrica.
3: Contra el Manlleu, la veritat que va ser un partit que a nosaltres ens va agradar molt perquè les dues aficions van animar moltíssim, estava molt ple. A veure, el partit que tothom havia esperat, que era jugar amb el liderat, i va ser sobrer, però és que inclús ens va sorprendre perquè quan vam anar a Vic hi havia un racó de gent que s'havia desplaçat amb autobús, que és una cosa molt, molt, molt anecdòtica en el hockey, i més amb un Barça-Madrid allà ondejant, que és que el futbol treu moltes coses, i la veritat que es van comportar superbé i esperem i desitgem que el pavelló s'ompleni i que es pugui donar aquest impuls necessari per acabar de rematar la feina.
2: L'objectiu és clar, tornar l'hoquei lloretenc a la màxima categoria. La resposta, aquest dissabte a les 5 de la tarda al pavelló.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

0: Faran.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: beat, control your body.
1: Esta es una invitación gratuita para una sesión disco. Una sesión disco mezclada a través del ritmo musical de un club muy selecto. Club Privé. Es la sesión disco de los sábados noche. Los sábados de 11 a 12 de la noche, escucha Club Privé. Club Privé. Con DJ Robert Moreno. Recupera la sesión de la semana en novaradioluret.org. Club Privé. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: L'hora de les notes.
3: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
2: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
3: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
2: L'hora de les notes, amb Carla Gilibets.
3: Us espero aquí.
2: L'hora de les notes, amb Carla Gilibets.

Era l'any 2011 quan sortia a la llum el primer àlbum d'una banda que a dia d'avui són tot un referent del funk americà. Més de 7 àlbums ja publicats i 4 EPs des de Michigan. La formació liderada per Jack Stratton, Tejo Katzman, Buddy Goss i Joe Tarp. Així que tot un plaer obrir l'hora de les notes amb aquest ritme que avui serà la nota habitual i amb majúscules. Molt bones a tots i a totes i benvinguts un cop més a aquest espai de ràdio dissenyat i creat per gaudir-lo amb calma, molta música i una mica de paraula per acompanyar-te sutilment a una tria de temes de la meva discografia personal. Com deia, avui tenim un bon grapat de funk amb bandes com Wolfpack, amb la que hem compartit els primers minuts de l'hora de les notes, i aquest Back Pocket. I sense aturar-nos, pràcticament una versió molt especial d'un clàssic dels Beatles, en directe amb la veu de Mario Joseph i el Come Together. Així que espero que estiguem junts en aquesta propera.

0: de les notes.
1: Quina meravella! En aquesta ocasió ens quedem aquí, bé, a Donosti, per gaudir d'aquest quartet que practica aquest funky blanc super elegant. Per cert, en aquesta ocasió acompanyat de Tom Misch, i com es nota que volen experimentar i disfrutar com nens petits amb aquestes bases. Una completament d'instrumental a l'hora de les notes amb Cosmic Sun.

Bé, no cal dir que és tot un fenomen. Moltíssima gent ara està descobrint o redescobrint el que ha estat Michael Jackson. Bé, bàsicament era i serà sempre l'indiscutible rei del pop. Aquí amb els seus germans, els Jackson 5, i un dels seus primers èxits, Blame It On The Boogie, a moure els peus amb els Jacksons.

0: Cada setmana, Carles Gilibets presenta l'Hora de les Notes.
1: Una mica d'indie pop ara mateix d'aquesta collita del 2026 amb la banda Borderline. Pertany al seu nou àlbum titulat Twinted, on s'amaguen peces com aquest Terrify. Sonoritat hipnòtica a l'Hora de les Notes. I després, una mica de Deep House amb una veu profunda de les bones amb Do It Again.

són aquestes les cançons que vull compartir amb tu i que em defineixen. We Shall Talk. Doncs nosaltres parlem sobre tot i que ell canti. Són francesos i es van formar com a banda ja fa una bona pila d'anys, des del 1993. Aquí tens una mica de pop dels 60 amb soul, música electrònica i soft rock. Són Tahiti 80. Too much, too fast, too soon. Directes per escoltar les millors melodies des de Formentera, el Garraf Penedès, la Selva Maresma i la Costa Brava i, per descomptat, l'Empordà.

0: easily doesn't mean we shouldn't try.
1: Després de les notes dels Easley, moment de més funky, de més ritme funky blanc amb Roosevelt, agafant el nom del que va ser un dels presidents dels Estats Units. Ell és alemany i el seu nom real és Marius Lauber, cantant, productor, disc-jockey, i practica aquesta barreja que tenim sonant amb aquestes ombres, Shadows.

Moltes referències en aquest nou videoclip del britànic Harry Styles. Escoltes el més nou del seu àlbum amb molt de ball i moviment. Dance No More, com tu vulguis. Tens via lliure.

0: Gotetes de jazz i modern que es barreja amb aquest deep house de Just Watch the Clouds Go. Sí, ja, un moment d'ahir a l'hora de les notes també, on anirem a parar amb la tecnologia.
1: L'hora de les notes.

0: notes amb Carla Gilibets.
1: Això sí, és contundent i real. Aquell parell ho tenen molt clar. Homenatge als 70 amb aquest Vibration. Amb Paris Alexia. Ells es diuen Tuxedo.

Estàs escoltant Team Atlas i una versió en directe del seu Lighthouse. Les llums de casa que continuen obertes per poder rebre en aquest moment a una gran dama del pop americà, Tori Kelly, i una de les destacades de la seva discografia és aquest Dive. Estàs escoltant L'Hora de les Notes.

0: Cada setmana, Carla Gilibets presenta l'Hora de les Notes.
1: Escoltem per avui i per aquesta setmana el nostre temps de ràdio. Un cop més, moltíssimes gràcies per acompanyar-me i fer-me costat escoltant la meva selecció musical. Has escoltat el remix de Pablo Leo del It's Lovely, un tema d'Alios, i per tancar, Aaron Fraser amb It's a Shame. Tot un plaer, com sempre. Ens escoltem en 7 dies.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. La ràdio de Lloret de Mar.
1: Iniciem el programa de màxima actualitat a través de Nova Ràdio Lloret, 90.2, freqüència modulada, aquesta nit de dissabte 16 de maig. Olivia Rodrigo amb el Drop Dit, el nou single.
2: Dissabtes a Nova Ràdio Lloret, Ràdio Vox.

Així sona l'última proposta musical de Eldra Godrem, Eclipse, que avui mateix es posiciona Eurovision Song. Austràlia és Delta Godrem, Eclipse.

Take That en aquest 2026 amb la millor música. You are a superstar.

0: Russian and L2 Journey.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: L'actualitat musical, Madonna, Peggy Go, I Feel So Free, Energy Mix. 25, els minuts per damunt de les 21 hores.

0: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
1: Maroon 5, Heroin.

0: una altra de les novetats que ens acaben d'arribar. La veu de Eli Due amb aquest nou single, This Side of Heaven.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: Tornen aquest 2006 la veu de Natalie in Brooklyn amb aquest Upside Down.

0: Everything But The Girl Missing, de Ultramarine Remix.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: Les 22 hores, nit de dissabte, 16 de maig d'aquest 2026, el nou de Quim Petras, a Need for Speed.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
1: Calip and Loud, Tied Up.

0: 12 minuts per damunt de les 22 hores en aquesta nit de dissabte 16 de maig d'aquest 2026, la música de Neil Horan, A Little More Time.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Radio Lloret.
0: Nicky Eaton, 11-11.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Maisie Peters presentant a Julia Michaels, The Kingmaker. Gave my

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

0: la força i la màxima actualitat d'Ava Max amb aquest Out of Your Mind.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Tila, per a Santana, Zara Larsson amb...

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Res més de la meva part, un total ple. Albert Batlle amb la màxima actualitat musical. 4 minuts i les 23. Bon i final del programa. Ara la música és de Duff Cameron. Do I Wanna Know. La propera setmana més actualitat.

Los sábados de 11 a 12 de la noche, escucha Club Privé, de Privé Magic, con DJ Robert Moreno. Nova Radio Lloret, és mitjanit.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música.